0: Bolvon yn ei dwblin ni hawabau a haglu a ffolsa o ddi electricitat e graddio yn y lifa geddys y se bwnc ac achar FM. Smisio Jaume Bidanes, agos dadw eich estoc y liclar spesilta son ar bainaid. Mi'n mi gwtsigis electricitat a radio yn y lifa al 106.4 del FM ac i'n mwyn servidor Jaume Bidanes a fwy am o nostra especial son ar dda nit. Ens dediquem a repassar un seguit de recomanacions del cartell d'aquest festival que enguany se celebra els dies 12, 13 i 14 de juny. La part diurna és a Fira Montjuïc i la part nocturna a Fira Gran Via. Et recordem també que pots escoltar el nostre especial del sonar de dia d'enguany al nostre mixcloud.com/electricitat. Començàvem amb una de les artistes més importants del cartell, és la veneçolana afincada a Barcelona, Arca, ve a presentar-nos nous temes, incloent aquest senzill anomenat Puta, és la cara d'un doble senzill anomenat Puta i Sola. Moltes ganes de veure-la posada en escena amb l'electrònica d'aquesta artista molt avantguardista. I continuem amb un artista que ens arriba des de Madrid, és Nussar 3000, i des del seu treball del 2024, anomenat 3000, rescatem aquest tema amb Six Sex, una col·laboració anomenada Melaza. És el chiptune de Nussar 3000, al sonar de nit.
1: Agarramos la salsa, prendíamos Mufasa. Subiendo y bajando tenemos la grasa. Esto es regalo.

aquí tenies l'electrònica ballable de l'artista de Edinburgh, Barry Canstream. Escoltaves un dels nous senzills que ens entrega aquest Different. Moltes ganes de veure'l amb el seu set al Sonar de nit. I continuem amb Anderson do Paraíso, que ve a presentar-nos des del seu Brasil natal la seva proposta

sonar de nit. Escoltaves un dels temes inclosos dintre el seu darrer llarga durada del 2024 anomenat Grasa, era aquest Todo Roto. I continuem amb un artista que és resident a Berlín, però originària de Vancouver, al Canadà. És ni més ni menys que Jada G, i bé, amb la seva proposta de música house, rescatem un tema del 2023 anomenat Blue Lights. Jada G, el sonar de nit.

una de les altres propostes de música house que ens arriba des de Incheon, des de Corea del Sud. És un artista ja amb una projecció molt, molt, molt internacional, és Peggy Gu, i aquí rescatàvem un dels temes del seu àlbum de debut, I Hear You, aquesta proposta de house barrejat amb música pop, amb temes com aquest Back to One. I continuem amb més propostes del Sonar de nit. Estem fent aquí un repàs del cartell d'aquest festival que té lloc els dies 13 i 14 de juny, és la part nocturna, i ho fem amb uns artistes que ens arriben des de Lima, des de Perú. Són Dengue, Dengue, Dengue, i et rescatem un tema, bé, que té ja els seus anyets, és del 2014, s'anomena Banana, i el pots trobar dintre de Serpiente Dorada.

Increíblas las texturas d'aquest tema anomenat Loft és de l'artista Kieran Hepton, més conegut com Fortet. El de Londres ve a presentar-nos un nou llarga durada que ens entregava el 2024 anomenat 3+, aquí al Sonar de nit que t'estem repassant aquí a Electricitat. I ens anem cap a París, a França, per escoltar una de les propostes de Polo en Pan, junt aquí amb la cantant de gossip Beth Ditto. Bé, és un tema publicat just aquest març, s'anomena Petit Étoile. Són Polo en Pan, el sonar de nit.

Escoltaves l'electrònica de l'artista alemany Ski Mask, el de Múnich, ve a presentar-nos un nou treball anomenat Stress Management, publicat al maig d'aquest 2025. Escoltaves T.R. Nautila. Sens dubte una de les propostes d'electrònica, així a vegades introspectiva, però també ballable, més recomanables del festival. I continuem també amb una proposta de hip-hop que ens arriba des del Regne Unit a través d'un artista d'origen gambià, és Passalieu. Aquí tens un dels temes inclosos dintre African Alien, un treball publicat a finals del 2024, al novembre. Aquí tens, doncs, aquest Big Smile, Pose for Me, Junam Odumbodubluk, em sembla que es pronuncia així, és Passalieu dintre del cartell del Sonar de Nit.

Escoltaves una de les propostes que ens arriba des d'Irlanda, del Sonar de Nit, és la proposta que ens entreguen els de Belfast Bicep amb el seu projecte anomenat Chroma. És un projecte audiovisual que podràs veure al Sonar de Nit. Escoltaves Chroma 00 Helium, un dels temes inclosos dintre aquesta sèrie d'EPs. I seguim amb més electrònica i ho fem amb el tecno de l'Alemanya Helena Hoff. Aquí tens el tema Flick, un dels nous temes inclosos dintre del seu nou treball.